0: Avui parlem del mercat municipal de Dénia, un espai clau per al comerç local i també un lloc que en les últimes setmanes ha generat certa preocupació entre alguns usuaris. Diversos clients han alertat de la presència de coloms a l'interior del recinte, especialment en zones comunes i sostres, una situació que desperta inquietud per les possibles conseqüències en matèria de salubritat i higiene, sobretot en un espai on es manipulen i es venen productes frescos. Per a conèixer de primera mà què s'està fent des de l'Ajuntament i també per a saber en quin punt es troba el futur projecte d'aquesta reforma del mercat, avui ens acompanya la regidora de Mercats de Dénia, María José García. María José, benvinguda.
1: Hola, bon dia, com esteu?
0: Bé, quina és la situació actual, no?, del mercat municipal pel que fa a aquesta problemàtica de la presència de coloms a l'interior?
1: Sí, la problemàtica existeix. En Dénia, és evident que n'hi ha molta tórtola pel carrer.